0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: estan des de Granada, des de Canàries i conquerint també la llista dels 40, El Bachatón de la L. Aquesta cançó ha estat capaç de treure-li la posició d'honor a la Shakira. Amb el tema de Lola Índigo i Lucho RK, avui inaugurem aquest matí. Què tal, com estàs? Bon dia, família. És diumenge. Des d'ara fins les dues, avui compartirem 4 hores junts.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I atenció, que comencem amb història nova d'Ariana Grande, que torna amb nou treball aquest estiu. Això es diu Hey Dad, I Made You Love Me. És història nova d'Ariana Grande. Bon dia. Bon dia.

Els tios genials, amb una música increïble. Ja fa temps que ens va regalant cançons. Aquesta va ser una de les cançons de més èxit de l'artista. Aquest There's Nothing Holding Me Back. Què tal, com esteu? Bon diumenge, família. Espero que estigueu preparats per anar a la platja, a la piscina, a refrescar-nos ara amb el ventilador que sona ara. Unió fa la força i queda demostrat en aquest tamacle d'estiu. Són Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Història nova.

0: 자로
1: Manuel Turizo, als 40, en el teu diumenge esmorzant al teu costat. Si estàs a casa, tranquil·let, tranquil·leta, aquí estàvem gaudint del Por un pendejo no se llora, Salut mi reina, una de les que trobaves al seu Up and Bichau, a l'últim treball de l'artista. De seguida, la perla de Rosalía, però abans, un artista que és increïble. Justin Bieber és el seu moment recuperant una cançó

Arriba l'estiu i tenim més temps per descobrir i escoltar treballs d'aquells que ja s'han publicat. Aquí està el Relsby amb el seu Love, Love, Flag, un discàs increïble, on amaga cançons com aquest Quien te ve. És el moment de Relsby.

0: Conta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
0: 40. 40. Els 40, tots els èxits.

L'estiu és millor quan apareix el Quevedo amb cançons com aquesta, la graciosa, una de les nostres favorites aquí, amb Elvis Crespo, tota una figura llegendària de la música, que el canari va trucar-lo per dir-li: escolta, vull fer una cosa important amb tu. I mira, el resultat és un èxit monumental com

0: El seu va ser un dels concerts més sonats de la temporada estiuenca a Catalunya. Van estar al RCD Stadium, al Romeo Santos i al Prince Royce cantant aquest Dardos, entre moltes altres, eh? Així inaugurem la nova hora. Què tal, com esteu? Bon cap de setmana, família. Som els 40, tots els èxits, també, per als teus dies de descans, de vacances, o també de feina, que hi ha molta gent que curra i molt.
1: Els 40, els èxits, els èxits. 40.
0: Una salutació especial a tota la gent que es dedica al turisme, que aquests dies aneu una mica enfeinats. Jo sóc Adrià Soler i aquí està l'Àlex Warren.

0: Avui fa tot just una setmana que ens vam convertir en campions del món. La que es va liar, eh? Passen els dies rapidíssim, eh? Però ja fa una setmana que som campions del món. Shakira, Die Die, Burna Boy, els dos junts en una de les cançons destacades d'aquest any. Amb aquesta us saludem. Si connectes ara amb la ràdio, estàvem gaudint de la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I aquesta cançó m'encanta, però molt, eh? Són els Ginestar, que per cert estaran al festival Terra Mar a Sitges en concert aquest estiu, juntament amb els Amics de les Arts. Això es diu Mua, Mua, Mua, l'última de Ginestar. Sí.

Ana Mena, Lola Índigo, juntes amb un dels èxits indiscutibles d'aquest estiu. Són amb una força increïble, refrescant. Aquesta és ella, Petito A. I ara hi posem pop de casa, amb el Leiva i aquest Terriblemente Cruel. La recuperem avui diumenge. Espero que sigueu bé. Gràcies per escoltar la ràdio en aquests dies d'estiu, amb onades de calor incloses, tot el que faci falta per acompanyar-vos. Jo sóc Adrià Soler. Bon estiu, bones vacances a tots els que, per exemple, potser les he començat tot just.

Hi ha cançons que ens fan feliços, especialment, per exemple, aquesta col·labo entre el Juan Magán i Omar Montes, que continua sonant com un tro a casa nostra. Aquesta ja és la BIM, sonant ara camí tot just al mig i als 40. Estem preparats, de seguida amb el número 40, però també sonarà l'última de la Vico.

Número 1 a la teva ràdio, aquest el batxatón de la L, amb una força increïble s'ha col·locat al lideratge de la llista dels 40, els èxits més populars també en aquest estiu, amb Lola Índigo i Lucho RK. Lola Índigo, que ens tenia una mica desapareguts, ens tenia una mica abandonats, però ha tornat amb una força brutal, eh? Ja té el seu número 1 també. Els 40 són sexy. Per aquí l'última de la Vico, m'encanta, es diu Tiramisú.

0: es un grande, es Pablo López, aquest tu enemigo. Vaya hit que es va marcar en el seu moment, eh? Aquí el Pablo López, que sempre que toca el piano transforma les melodies en una autèntica fantasia. És increïble també veure'l en directe. Aquí ara els 40, preparats amb els Catarres, amb aquest diumenge sense drama. I de seguida Tame Impala i Jenny amb el seu Dràcula. Tot passa per aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
2: Ja comença a fer-se clar.

al migdia, als 40, amb Teddy Swims i aquest Mr. Know-It-All, l'última de l'artista nord-americà, que està presentant també aquí als 40 al nostre país, que el vam tenir en concert ara fa unes setmanetes, això sí, a Madrid. Amb ell, amb el Teddy Swims, preparant l'arribada, per exemple, de Ryan Castro també,

0: I ara sí que sí, el compte enrere ja el tenim aquí. La gira als 40 Summer Live torna a Catalunya, ho farà aquest dilluns a Salou, aquest 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I, i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure de concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Pol, el Marcos, el Siderland. Molta gent que t'espera en aquesta festa dels 40 Summer Live. Tota la info la trobes als 40.cat i a l'Instagram dels 40.
1: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2020.

en tu. Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

M'agrada aquesta. Dardos, el tema de bachata indiscutible dels dos grans del gènere, com són Romeo Santos i Prince Royce. Així inaugurem aquesta hora. Com estàs? Bon diumenge, eh? Tu i jo ja ho sabeu, des de les 10 del matí fins a les 2. Això vol dir que ens queda una horeta per estar junts aquí a la ràdio número al país.

com aquest Whistle de Florida. Amb aquesta cançó vam disfrutar molts estius, arreu del país. Aquesta va ser una de les cançons d'èxit ara fa uns estiuets enrere. I ara aquí a la ràdio, una d'actual, amb Banda Neon, Búho, Simon, DJ. Aquests tres bèsties col·laboren en això que es diu El Ventilador. I de seguida, Shakira amb el seu Die Die, una d'aquelles cançons també que serà recordada i molt en aquest 2026. És com sona l'estiu.

0: 사로
1: Manuel Turizo és sinònim d'estiu i de cançons refrescants. Aquesta, el Por un pendejo no sé llorar. Això és com sona la ràdio. Abans d'anar cap a dinar, amb aquesta cançó del seu disc Pan Bichao. I ara, preparant-se amb el Charlie Puth, que tenia una cançó increïble que es deia We Don't Talk Anymore. L'escoltem ara, mentre es va...

0: combo guanyador aquest, eh? Juan Magán, Omar Montes, junts en aquest Ayer la vi. Una revisió d'una cançó mítica del Magán, eh? Així arribem avui a les 2 de la tarda. Això vol dir que ja és hora d'anar cap a dinar, a veure què ens han preparat avui a casa i, com sempre, disfruteu de tot el que queda en aquest diumenge. Escoltem-nos també demà dilluns.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler. Disfruteu d'aquest diumenge. Fins demà. Adéu.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Hey guys, I'm Benson Boone.
2: Los 40.

0: si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó on el meu amor creix entre el Fàbrega i Lloret.

0: tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.